0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Matí 360.
1: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
2: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures amb EMI Records. Quan se li va preguntar què faria amb els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar, doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
1: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
3: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
4: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
3: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
1: Tot per sortir.
2: Ah, doncs a veure, deuen el 85, pillat, 84... Ara, només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 360.
1: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
2: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures amb EMI Records. Quan se li va preguntar què faria amb els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar, doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
1: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
3: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
4: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
3: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
2: Tot per sortir. Ah, doncs a veure, deuen el 85, pillat, 84... Ara només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic.

0: Tens bona vista? Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
1: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
2: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures a EMI Records. Quan se li va preguntar què faríem els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar, doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
1: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
3: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
4: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
3: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
1: Tot per sortir.
2: Ah, doncs a veure, deuen el 85, pillat, 84... Ara, només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La idea aquesta setmana era homenatjar bandes sonores estel·lars amb motiu del 44è aniversari de la pel·lícula Oficial y Caballero, tot un clàssic de l'any 1982. Un Òscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, a banda de les 11 estatuetes que es van dur Titanic, la gran pel·lícula de l'any 1997 i l'inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion. Els vostres vots per Telegram i Instagram l'han situat en tercera posició. La segona i amb un 32%, amb Bill Melday i Jennifer Warnes com a protagonistes, ens transporten a la pel·lícula del 87, protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey, Dirty Dancing. Aquesta setmana, però, aquests 44 anys d'età Oficial y Caballero han passat molt. I Jennifer Warnes un altre cop, en aquesta ocasió acompanyada de Joy Cocker, a banda del Globus d'Or i de l'Oscar per la millor banda sonora, en porta també, gràcies al vostre 39%, el mèrit de convertir-se en la nostra cançó de la setmana. Tots recordarem a Richard Gere fent el paper de Zack, el protagonista que es registra en una acadèmia militar per aconseguir el seu somni de convertir-se en pilot de la Marina. Una dura disciplina, un instructor impecable i un amor inesperat. Tots els ingredients perquè es convertís en una de les grans pel·lícules de l'any, l'única pel·lícula capaç de robar-li durant una setmana el primer lloc de taquilla a ET de Steven Spielberg.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Oficial i Caballero, i la seva banda sonora amb Joe Cocker i Jennifer Warnes, és la nostra cançó de la setmana.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà. Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí? Prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat. Radio Marina.
6: Matí 360.
7: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
8: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures amb EMI Records. Quan se li va preguntar què faríem els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar, doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
7: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
9: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
10: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
9: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
11: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
9: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
7: Tot per sortir.
8: Ah, doncs a veure, deuen el 85, pillat, 84... Ara només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: És l'energia de Doctor Prats que obre aquesta primera hora del matí 360 d'aquest dilluns 5 d'octubre del 2026, un dilluns que comença complicat per l'acumulació de pluja que hem tingut durant el cap de setmana, especialment durant la matinada, matí d'ahir, diumenge, i que encara s'ha repetit. De fet, Protecció Civil acaba d'enviar un missatge és alert per perill de pluges intenses i localment fortes a les comarques del Maresme i també del Vallès Oriental durant les properes dues hores.
1: Matí 360.

Doncs ja ho hem anat fent durant el cap de setmana, des de dissabte al vespre i també ahir durant tot el dia a marina360.cat, a les xarxes socials, també amb l'especial a partir de les 12 del migdia a Ràdio Marina, el seguiment de les afectacions d'aquest temporal de pluja que ens ha afectat a bona part o pràcticament tot el litoral i prelitoral català durant les darreres 24 hores i que ha tingut especial afectació al Maresme, a l'Alt Maresme i a la Selva Marítima. Un incident greu, la mort d'una persona ahir a Tordera en un càmping entre Blanes i Tordera, també un desaparegut que encara, del qual continua encara la recerca a la riera de Pineda de Mar. De fet, ara d'aquí uns moments parlem amb l'alcaldessa de Pineda de Mar, Sílvia Biosca, i moltíssimes altres afectacions, talls de carreteres, inundacions a baixos, inundacions de pàrquings, inundacions d'equipaments municipals i també de l'Hospital Comarcal de Blanes, que va haver d'aturar el servei d'urgències ahir durant pràcticament durant tot el dia, tot i que es va recuperar gairebé al 100% a última hora de la nit, però va requerir també el suport del CAP 2 de Blanes per continuar tenint les urgències de baixa complexitat. Un dilluns que, com diem, doncs no es presenta del tot amable, quan a la pluja almenys ja hem tingut un xàfec important a primera hora del matí. I, de fet, com us comentàvem ara mateix, doncs Protecció Civil acaba d'enviar un missatge als mòbils, un S-alert per pluges intenses durant les properes hores, dues hores, al Maresme i també al Vallès Oriental. Per tant, moltíssima precaució a l'hora de circular amb vehicle privat, no acostar-se tampoc a zones inundables, i moltíssima precaució, doncs això, a l'hora de la mobilitat, que de fet aquest és un dels grans hàndicaps després d'un dia de pluja. Us ho anirem explicant, anirem seguint tota aquesta situació durant tot el dia d'avui també. Som la Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Ara és moment de fer un resum de totes aquestes informacions que us hem anat explicant en les darreres hores i amb l'actualització d'aquesta última hora. Comencem, doncs,

0: El temporal de pluja que ha afectat Catalunya les darreres hores ha colpejat amb força el Maresme i la Selva. L'incident més greu, ara comentàvem, s'ha produït a Tordera, on un home de 75 anys ha mort després de quedar sepultat per la caiguda d'un mur en un càmping del municipi. A Pineda, els serveis d'emergències continuaran avui les tasques de cerca d'una persona desapareguda que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegada fins al mar, segons el testimoni de dues persones. Les cerques d'aquest diumenge van acabar sense èxit. En aquest moment és on parlem amb l'alcaldessa de Pineda de Mar, Sílvia Biosca. Alcaldessa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, ens pots fer un resum, un petit resum de la situació actual a Pineda de Mar. Encara els serveis d'emergències avui han de reprendre la recerca d'aquesta persona desapareguda a la riera.
1: Doncs sí, el més important és intentar localitzar aquesta persona, que ahir doncs, dos testimonis van veure que l'arrossegava la riera de la Pineda, i bé, doncs ara, quan surti el sol, reprenem doncs, la cerca d'aquesta persona, que només sabem, doncs, tenim aquesta informació, que és un home i que bé, anava amb una motxilla i bé, que s'apropa molt a la riera, se la van dur. Així que esperem, no? Encara no perdem l'esperança, doncs que que la puguem trobar, tot i que passen les hores i la cosa es complica. L'altre tema que tenim doncs, és tornar a la normalitat, tant a nivell de circulació com de neteja viària, el tema dels equipaments també escolars, que hi van poder fer un repàs de tots els equipaments que es van inundar, que va entrar aigua en diferent quantitat, però bé, que l'objectiu ahir a la tarda era garantir doncs, que avui tots els escolars del municipi doncs, puguin tornar a l'activitat i atendre doncs, totes les incidències que encara tenim pendents, com els arbres caiguts o diferents esllavissades que tenim a tot el municipi, i que bé, doncs anirem atenent, no, per urgència, no, per afectació doncs a les properes hores.
0: Alcaldessa, ahir es va viure una situació complicada, especialment a la Nacional 2, no? També, que era un dels punts, juntament entre Pineda i Malgrat de Mar, que va patir força acumulació d'aigua, a banda d'altres punts del municipi.
1: Doncs sí, sí, perquè és una xarxa de comunicació molt important pel nostre municipi, i bé, vam tenir doncs, la carretera tallada ben bé doncs, fins a les 8 del vespre, que aquí doncs, cal agrair tota la feina de tots els equips de neteja, serveis municipals, que bé, doncs, van fer una feina durant tot el dia per poder obrir aquesta xarxa de comunicació, com dic, molt important, no? Perquè doncs, passa, entra i surt per diferents vies molt trànsit, no? I és important per nosaltres recuperar aquesta via l'abans possible i atendre també doncs, totes les incidències, no? que teníem al carrer Riera, no? Just davant de la Nacional, de les cases, no? Que van patir doncs, aquestes inundacions, que algunes d'elles doncs, són importants, i bé, doncs, vam haver de reallotjar tres famílies al vespre, no? Quan ja va acabar la neteja d'ahir, doncs a un hotel del municipi, perquè a casa doncs no, de moment no s'hi poden quedar.
0: A banda d'això, avui encara continua aquesta crida a la responsabilitat, a la precaució, a la prudència, perquè tot i que no hi ha restriccions de mobilitat, avui sembla que ha de continuar plovent. De fet, a primera hora del matí ja ens ha caigut un bon xàfec.
1: Sí, hem començat el dia doncs amb pluja, això doncs no facilita les tasques de tots plats, però vaja, comparat amb ahir doncs ja ens conformem que sigui aquest tipus de pluja. La veritat és que van passar hores molt, molt complicades al municipi, es van registrar doncs el càlcul que tenim 260 litres per metre quadrat, que és una barbaritat. Ja plovia tota la nit, però a més es va doncs aquella mitja hora, aquells tres quarts d'hora, va caure la majoria de litres de forma molt concentrada, i bé, només cal veure les imatges, no, de tots els carrers, és que ja no és una zona a l'afectada, no? Vam perdre la vista durant ben bé mitja hora, tres quarts d'hora, moltes places i voreres del nostre municipi, no? Amb el que ens podem imaginar l'afectació que té encara, doncs, a pàrquings comunitaris, baixos, comerços, així que tenim encara molta feina per endavant. I bé, també aquest agraïment a totes les persones voluntàries que de forma improvisada doncs, van ajudar els seus veïns, les seves veïnes, els comerços del costat, no? Perquè avui doncs, es pugui obrir o com a mínim avançar d'aquesta neteja que és molt necessària, no? per poder tirar endavant.
0: Sílvia Biosca, alcaldessa de Pineda de Mar, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia, molts ànims per continuar amb aquesta recuperació de la normalitat. També desitgem que el més aviat possible es pugui localitzar aquesta persona que hi va desaparèixer a la Riera de Pineda.
1: Doncs sí, estem atents a les notícies, no? A veure si es pot localitzar l'abans possible. Moltes gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

Era l'alcaldessa de Pineda de Mar, Sílvia Biosca, amb la darrera hora de les afectacions del temporal a Pineda de Mar, on ara quan surti el sol, quan hi hagi força visibilitat, quan hi hagi visibilitat, vaja, es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda ahir a la riera de Pineda de Mar. Les pluges han deixat registres altíssims, com per exemple els 250 litres, o 260, que comentava l'alcaldessa, a Pineda de Mar, però també altres punts, 185 a Calella, 157 a Malgrat, 150 a Tordera, 244 a Mataró. De fet, aquests registres han causat importants inundacions en baixos, carreteres i també en centres de salut com l'Hospital Comarcal de Blanes. En aquest cas, l'aigua que va entrar va obligar a traslladar una vintena de pacients que estaven a les urgències a plantes superiors. A la nit d'aquest dilluns i després de les tasques de neteja, els serveis d'urgència ja van poder reobrir, segons han detallat des del Consorci, des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. El servei no s'ha recuperat al 100% de l'activitat i es continua treballant per restablir-la completament. De fet, el CAP 2 de Blanes ha estat atenent urgències de baixa complexitat per donar suport a l'hospital durant tota la nit. Un altre centre de salut del territori que també s'ha vist afectat és el CAP de Malgrat de Mar, que va haver de tancar les portes ahir per les inundacions. De cara avui dilluns es preveu que el centre ofereixi atenció només per a urgències i també per fer extraccions. En canvi, tota l'activitat programada queda anul·lada i les visites també es reprogramaran. Sempre que sigui possible, segons indiquen des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, les consultes es faran per via telefònica. Tot i les afectacions, el sistema sanitari està reorganitzat, com diuen, els recursos per mantenir l'atenció a la població i recuperar de manera progressiva l'activitat habitual.

0: I crec que en aquest punt podem tenir per telèfon a la gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Sònia Pérez López. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, gràcies, bon dia, benvinguda i sobretot li agraïm aquests minuts, sabent que tots els mitjans també ara estem intentant parlar amb tots vosaltres. Quina és la situació actual a l'Hospital Comarcal de Blanes i també al CAP de Malgrat?
1: Pues mira, ara mateix vam poder restablir el funcionament de les urgències al 100%, ahir a les 21 hores, a les 9 de la nit, i estem funcionant en normalitat. Funcionen tant els serveis de laboratori, de radiologia, i s'està visitant ja amb normalitat.
0: Uh-huh. Per tant, la previsió és que al llarg del dia d'avui es pugui ja recuperar, si no al 100%...
1: Sí, ja estem funcionant al 100%. No, just des de aquesta nit ja vam recuperar. La veritat és que hem d'agrair als serveis de neteja, als professionals, als cossos de seguretat, tot l'esforç que han fet perquè poguessin d'alguna manera que això fos factible i en menys de 24 hores poder restablir les nostres urgències. Van treballar tots molt intensament. Sí. Els pacients que van traslladar a la segona i tercera planta de dins de l'hospital, ja a la nit es van poder baixar a urgències i ja es van poquet a poquet restablir els sistemes de radiologia i de laboratori.
0: Que són els dos serveis que no eren d'urgències, probablement dits, però que estaven també molt afectats i que van haver de ser suspès, van haver de suspendre l'activitat, vaja, no?
1: Exacte, sí, així és.
0: Aquesta és la notícia a última hora, el restabliment total del servei d'urgències, també el CAP de Malgrat de Mar, que això sí que comentàveu que avui funcionarà amb urgències i per extraccions.
1: Exacte, el CAP de Malgrat ara funciona tot el tema de l'atenció continuada, les visites d'urgències, i també hi ha professionals que hem pogut posar a la segona planta que estan fent també atenció telefònica als pacients crònics. Uh-huh. I la domiciliària també funcionarà. Llavors, pensem que cap al migdia intentarem, si està tota la part de sota ja completament neta, intentarem ja restablir també de cara a aquesta tarda les visites programades presencials als pacients.
0: Per tant, una recuperació progressiva en quant a atenció programada, no?
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs ho anirem seguint també. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Doncs ara comentava la gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Raquel López, aquesta recuperació ja confirmada al 100% del servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes i la recuperació progressiva del funcionament al CAP de Malgrat a partir, si és possible, d'aquesta tarda recuperar l'atenció presencial, tot i que durant aquest matí doncs, el servei que es presta és només d'urgències i per extraccions. Però precisament també a Malgrat de Mar l'Institut del Municipi no obrirà avui les portes per les afectacions de les pluges. Aquesta també és una altra de les afectacions als centres educatius en alguns punts del territori. Com dèiem, l'Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar no pot obrir avui les portes per les inundacions, de la mateixa manera que tampoc ho farà l'Institut Professional Equestre de Santa Susana. Són dos dels centres que formen part dels 8 de Catalunya que avui dilluns no poden oferir el servei normal després que les instal·lacions s'hagin vist afectades. No són, però, les úniques imatges que ens deixa el temporal. Baixos inundats, rieres desbordades per cabals insòlits, cotxes i autobusos atrapats per l'aigua o carreteres tallades. De fet, la mobilitat es va veure ahir greument afectada durant el temporal. Un dels punts que van concentrar més incidències durant la matinada i el matí va ser l'eix de Pineda de Mar, Santa Susana i Malgrat a la Nacional 2. Una Nacional 2 que va quedar totalment col·lapsada entre aquests municipis, entre Pineda i Palafolls, i una circulació que va quedar afectada per les inundacions. De fet, la riera de Santa Susana va desbordar, va provocar inundacions en baixos també, mentre que a la Nacional 2 es van fer diversos rescats de persones que circulaven amb els seus vehicles. La GI-600, la carretera de Blanes a Tordera, també va presentar problemes per l'acumulació d'aigua. De fet, es va tallar fins al migdia d'ahir diumenge a l'alçada de la rotonda de Can Bartolí. Ara comentarem les afectacions a aquesta hora del matí a diverses carreteres del territori, entre elles la carretera d'accés a la Costa Brava, la GI-682, que està tallada també pel tallada al trànsit, segons informen des del Servei Català de Trànsit. I pel que fa al transport públic, doncs també es va anul·lar des de dissabte a la nit per prevenció, per precaució, i en algunes zones encara no s'ha recuperat, com és, per exemple, el cas del Maresme, on trams de la R1, la R2 Nord, en aquest cas per l'interior, o la R11, continuen afectats per les pluges. En el cas de la R1, els trens no circulen entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es fa en transport alternatiu, és a dir, en autobús. A la R11, el servei per carretera cobrirà el tram entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. A l'R2 Nord, els usuaris disposen d'autobusos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. De fet, les autoritats ahir van restringir la mobilitat fins a les 2 de la tarda, al moment en què es van anar aixecant les restriccions. Poc a poc, tot i aquestes restriccions, diverses autoritats i alcaldes del municipi, de municipis del territori, van criticar que hi havia massa circulació de persones, fet que va provocar complicacions de mobilitat per als serveis d'emergències que havien d'assistir a tasques diverses. Totes les activitats previstes, per altra banda, també es van haver de suspendre a causa d'aquestes restriccions, com per exemple l'Ironman de Calella a Barcelona o la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella, que s'havia de fer a l'exterior. Durant l'episodi de pluges d'ahir, una altra dada, Creu Roja va arribar a atendre fins a 800 persones a l'aeroport de Girona que es van veure afectats per les restriccions de mobilitat a causa de les pluges torrencials.

En clau de successos, per exemple, una persona va morir dissabte a la tarda en un accident de trànsit a la C25 a l'eix transversal, a l'alçada de Vilobí d'Unyà. El sinistre es va produir poc abans de les 5 de la tarda al punt quilomètric 235,5 en sentit Girona. Per causes que encara s'investiguen, un turisme va sortir de la via i posteriorment es va incendiar. L'ocupant del vehicle va morir a conseqüència de l'accident. El sinistre va obligar a tallar l'eix transversal en sentit Girona i va mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Més qüestions. Avui comença la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 a les àrees bàsiques de salut. La primera fase estarà centrada en els col·lectius més vulnerables i les persones amb més risc de patir complicacions. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà principalment als majors de 60 anys i a d'altres grups de risc, com persones amb determinades patologies, docents i personal de serveis essencials. I des del 16 de novembre es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia. Al territori, les vacunes s'administraran als caps de Calella i Malgrat, al cap doctor Agustí Cabanyes de Lloret i al consultori de Tossa. A Palafolls, la vacunació es farà a la sala annexa del consultori local i els col·lectius de la primera fase ja poden també demanar cita. També avui us expliquem que Lloret de Mar fa un nou pas per remodelar l'avinguda de Vidreres, un dels principals eixos que connecta el nucli antic amb barris com el Molí o el Rieral. L'Ajuntament i la propietat d'una finca situada als números 3 i 5 han signat un conveni d'expropiació que permetrà ampliar la vorera en un dels punts més estrets de l'avinguda. L'actuació afecta els terrenys on actualment hi ha un taller de cotxes i permetrà guanyar 155 metres quadrats d'espai de vorera. L'objectiu municipal és eliminar punts estrets i millorar la seguretat i l'accessibilitat dels vianants. I Calella ha posat en marxa el nou servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria amb un contracte de prop de 25 milions d'euros per als pròxims 5 anys. El servei arrenca amb més personal i més vehicles per augmentar la freqüència de neteja i recollida. Un parell de punts de l'àmbit general. Destaquem avui de la informació estatal que Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, s'inclina per avançar les eleccions generals, tot i que encara no ha pres una decisió definitiva ni ha fixat tampoc una possible data. Després d'un cap de setmana de reunions i converses a la Moncloa, l'equip del president considera que l'escenari d'un avançament electoral guanya pes davant l'opció d'esgotar la legislatura. El debat s'ha accelerat després que PP, Vox i Junts tombessin divendres al Congrés els decrets del govern sobre habitatge. I una qüestió, si més no, més amable. Els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona en una jornada històrica en què els verds han aconseguit descarregar per primera vegada el 9 de 9 amb folre. Els vilafranquins han completat una actuació excepcional amb el 3 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 10 amb folre i manilles i el 9 de 9 amb folre, que alça permet sumar els més de 14.000 punts i imposar-se en un duel molt ajustat amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ens acostem a 8:45 del matí. Acabarem aquest primer bloc de notícies amb el temps. La previsió del temps condicionada per aquestes pluges que, de fet, ja han fet acte de presència al territori a primera hora del matí. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica que avui, doncs, precisament, s'esperen això, xàfecs que seguiran afectant a tot el territori, però de manera desigual. La temperatura màxima avui se situarà entorn als 25 graus. Hi ha una alerta de protecció civil per pluges intenses, localment intenses, durant les properes dues hores. Per tant, es demana moltíssima precaució. Seguim amb tota la informació relativa a l'afectació pel temporal i les pluges a marina360.cat. També cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram, també en directe a Ràdio Marina al 100.3 i al 96.2 de l'FM. Repassem tot seguit les afectacions a les diferents vies del territori.

Diversos punts amb afectacions. Segons s'està informant ara mateix el Servei Català de Trànsit, a Blanes hi ha tallada la EI-682, la carretera d'accés a la Costa Brava, durant, en un tram d'un quilòmetre per inundacions.

També entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols. Hi ha circulació amb retencions per esllavissades entre els quilòmetres 24 i 40. Són 16 quilòmetres, un tram de 16 quilòmetres afectat per esllavissades. Es fa pas alternatiu, per tant, això és el que provoca aquestes retencions. També a Tossa, a la GI-681, un quilòmetre de circulació amb retencions, també es dona pas alternatiu per esllavissades. A Vidreres també tenim circulació intensa a la C-35, amb mig quilòmetre per inundacions. Està tallada la sortida 87 a Vidreres. En vies ràpides tenim entre Argentona i la Roca del Vallès a la C-60, 8 quilòmetres de circulació amb congestió en sentit nord, en sentit Granollers. A l'autopista del Maresme també dos punts complicadíssims. A Mataró, 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, en sentit sud. I una mica més cap al sud també, 6 quilòmetres també a la C-32, a la mateixa via, entre Argentona i Vilassar de Dalt, també en sentit Barcelona. Però és que en l'extrem nord de l'autopista ja, tram final, C-31, 8 quilòmetres de circulació amb retencions entre Montgat i Barcelona. També circulació complicada als accessos a l'àrea metropolitana via rondes de Dalt i Litoral i també nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, comentàvem també al principi, avui el servei de la línia R1 es presta de manera parcial. El servei de tren només es presta entre Badalona i Arenys de Mar, i a partir d'Arenys de Mar fins al final de línia, fins a Maçanet-Massanàs, hi ha servei alternatiu per carretera i el servei amb autobús. Per tant, els trens per tot l'Alt Maresme i la Selva Marítima, Planes i també a Tordera, no circulen a la línia R1 a hores d'ara. Les línies R2 Nord circulen entre Granollers Centre i Sant Celoni. Millor dit, entre Granollers Centre i Sant Celoni es presta servei alternatiu per carretera. I a la línia R11 també el servei es presta per carretera fins a Maçanet-Massanes. Per tant, des del principi de línia a l'extrem nord, a Portbou, fins a Maçanet-Massanes, només hi ha un servei alternatiu per carretera a la línia R11. Fem una petita pausa, escoltem una mica de música i seguim actualitzant informació relativa al temporal i les seves afectacions.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
5: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
6: Ho escoltes?
7: Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa ben fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
8: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
9: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a la comerciada.com.
10: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
11: Ràdio Marina.
12: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Els esports, amb Moisès García.

0: 8 del matí, gairebé 36 minuts. Avui amb una mica de retard per tota la informació del temporal i totes les afectacions del temporal. Anem a fer aquest parèntesi ara per la informació esportiva del cap de setmana, també afectada pel temporal de pluja i que hem tingut i que tenim encara al territori. Moi, bon dia, què tal?
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Doncs ara parlarem d'aquestes afectacions que han obligat a suspendre algunes competicions. Però comencem parlant de futbol, perquè la Gentona sí que va poder jugar, no? I cau derrotada a Martorell en la tercera jornada de la Lliga Elite.
1: Doncs sí, una derrota per 3-0, la que va patir l'Argentona al camp del Martorell a la tercera jornada de la Lliga Elite, i segueix l'equip maresmenc sense trobar el camí de la victòria en aquest inici de competició. Van arribar al descans amb el marcador de 0-0, però van rebre 3 gols en la represa. El primer des del punt de penal en el minut 61, mentre que el segon i el tercer van arribar en els minuts 70 i 85. Després de 3 jornades, l'Argentona és el penúltim classificat de la Lliga Elite amb un punt. De la jornada de Primera Catalana, només podem destacar el partit del Tossa, que és l'únic dels equips del Maresme i la Selva, en aquest cas de la Selva, que va jugar. Empat a 2 del conjunt de Urdiales contra el Cardedeu, en un partit en què els de Tossa de Mar es van veure obligats a igualar un 0-2 que va aconseguir el Cardedeu a la primera part. Aquesta igualada es va produir gràcies a 2 gols en la represa, obra de Sebas Coris en el minut 60 i d'Aaron Murcia en el 78. Escoltem les valoracions que fa el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
2: Ha sigut un partit que el Cardedeu ha vingut a defensar la seva porteria, que ha aprofitat bé dues ocasions que ha tingut a la primera part, s'ha col·locat 0-2 i res, la segona part ha sigut un atac i gol constant nostre, i hem pogut empatar gràcies a dues accions d'en Sebas i de l'Aaron Murcia, i que hem tingut l'oportunitat d'emportar-nos el partit, però hem fallat 3 oportunitats bastant clares allà, rematades dins de l'àrea, que no han anat a porteria. Però bueno, després de començar amb 0-2, doncs, almenys hem pogut treure un punt que a la mitja part es veia molt difícil de treure.
1: Doncs el partit del Lloret, per la seva part, contra el Torelló, va quedar suspès. Aquí, per cert, amb una situació una mica esperpèntica, amb els dos equips escalfant sobre la gespa, amb el Torelló desplaçat fins a Lloret i amb l'avís de la federació de la suspensió d'aquest partit, que va arribar quan només quedaven 10 minuts per acabar. I tampoc es va disputar a Caldes de Montbui el partit que havia de jugar la Juventus Lloret de Malgrat, que estava programat pel diumenge al matí, en una franja que la federació ja va suspendre d'ofici el dissabte a la tarda. En segona catalana s'han disputat alguns partits. Tenim la derrota del Farners 1-0 al camp del Sant Joanenc, la victòria 2-4 del Blanes al camp del Sant Jaume Olot B, a l'Arbúcia es va perdre 2-1 a Fornells, i el Tordera, que va empatar a 1 davant del Besalú. La Vidrarenca no va poder jugar el seu partit davant del Bisbalenc, que es va suspendre, i també es van suspendre els partits del grup 2, el Cabrils Mataró i el Cirera Llavaneres.
0: Això pel que fa al futbol. En bàsquet, el Boet Mataró és més líder encara, amb la quarta victòria seguida en la Supercopa.
1: Sí, és un dels equips de bàsquet que sí que va poder jugar. Va aconseguir la quarta victòria en 4 jornades per consolidar-se com a líder de la Supercopa. Els mataronins van vèncer contra el Jack Sants Barcelona per un marcador de 77-72, un partit en què tot va estar tan igualat que es va haver de decidir en el temps de pròrroga, en què el Boet Mataró va aconseguir un parcial favorable de 7-2 per quedar-se amb la victòria. El Boet Mataró, d'aquesta manera, és més líder en solitari a més de la categoria amb 8 punts. També amb Supercopa, el partit del Bàsquet Lloret contra el Baricentro Barberà va quedar suspès, i hem de dir que tampoc va poder debutar en Lliga la Unió Esportiva Mataró a la tercera FEB. Començava la competició, de tots els partits només es va poder disputar un, la resta van quedar suspesos. El partit de la Unió Esportiva Mataró era, recordem, davant del quart.
0: Això pel que fa al bàsquet. Ràpidament, Moi, hem de repassar hoquei, tenis taula i també les suspensions que hi ha hagut aquest cap de setmana. En hoquei, el Xum va perdre la pista del Reus en el segon partit de la Lliga Catalana.
1: per un marcador de 6-4, un partit molt disputat. El Xum començava avançant-se amb un gol de Josep Hernández, el Reus posava l'empat momentani abans del descans, però en la represa el Reus es va arribar a situar amb un 5-1 que ja va ser insalvable per al Xum. El Club Hoquei Lloret, per la seva part, no va poder disputar cap dels dos partits que tenia previstos per aquest cap de setmana. Pel que fa al tenis taula Calella, sí que va poder jugar, va disputar la seva jornada, la segona de la primera divisió, derrota 4-2 davant del tenis taula Tramuntana Figueres. Després de dues jornades, el tenis taula Calella és el setè a la classificació amb 2 punts després d'una victòria de la jornada anterior i de la derrota d'aquest cap de setmana i de les suspensions. Doncs hem de dir que no va jugar el futsal Mataró a la pista de l'Alzira i tampoc es va disputar la jornada d'handbol. El Calella en la primera divisió masculina no va jugar davant de les Plugues ni tampoc ho van fer els dos equips del Joventut de Mataró de la Lliga Catalana Or.
0: Cap de setmana complicat i, per tant, també amb afectacions múltiples a l'activitat esportiva al nostre territori. Esperem que cap de setmana vinent sigui més tranquil per tothom. Moisés, Moi García, gràcies, bona setmana, que vagi molt bé.
1: Igualment, bona setmana.
0: Tres minuts escassos i arribem a 3:15 del matí. Nosaltres seguim de prop l'evolució de les pluges, que encara continuen. De fet, amb aquest avís que hi ha de protecció civil de pluges intenses durant les properes 2 hores al Maresme i també al Vallès Oriental, unes pluges que, a més, ahir van provocar diverses afectacions a diversos punts del territori, però que avui s'agreugen amb la mobilitat pròpia d'una jornada laboral d'un dilluns al matí.

0: Moment de fer un cop d'ull a les portades dels rotatius dels diaris. A Diari de Girona, la tres quarts parts de la portada hi ha en foto inclosa, i un únic titular trobem el següent: temporal excepcional, amb dos morts i un desaparegut, també trens aturats i carreteres tallades, rius desbordats i equipaments inundats. Tot això trobem doncs pràcticament a tota la portada de Diari de Girona. En clau esportiva, per això, sí que destaquen dos breus més. El Girona topa amb el porter del Mallorca i s'ha de conformar amb un punt, amb un empat 0-0, i també l'altre punt esportiu és el FIAC Girona rep una forta repassada a la pista del Baskonia. La Vanguardia, el principal titular de la portada d'avui, diu: el 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta. Un 75% dels consultats perceben molts o massa immigrants a Catalunya. I en foto inclosa a la portada també de la Vanguardia, el temporal causa a Catalunya dos morts, dos desapareguts i danys abundants. També destaca el rotatiu de Godó que Pedro Sánchez s'inclina per avançar eleccions sense una data encara, i en clau esportiva, un Barça implacable destrossa el Real Madrid. El Periòdico, també en foto inclosa, les ferides del temporal, és el seu titular en portada. La tempesta sense precedents que va escombrar Catalunya va provocar dos morts, un desaparegut i greus danys. També el Periòdico es fa ressò de la possibilitat d'eleccions anticipades a nivell general, amb el següent titular: el govern s'activa per l'avanç de les eleccions. I també una altra qüestió que tracten avui al Periòdico, diu: la demanda d'oficines a Barcelona puja i només en queden lliures l'11,3%. En canvi, a l'Ara, el principal titular és pendents de Sánchez. El PSOE es mostra preparat per anar a eleccions amb el marc de l'habitatge. Només aquesta setmana hi ha 90 desnonaments previstos a Barcelona. I en foto, això sí, a portada de l'Ara, titulen: dos morts i un desaparegut pel temporal. En clau internacional també hi ha un tema a la portada de l'Ara avui amb el següent titular: el Brasil tria entre Lula i Flavio Bolsonaro. El candidat d'extrema dreta lidera el recompte, però no té assegurat el 50% dels vots en la primera volta. 2 minuts per sobre de 3:15 del matí. Som dilluns 5 d'octubre del 2026.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
3: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
6: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
7: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
6: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
8: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
9: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Tornem de nou a actualitzar la informació relativa a la mobilitat, una mobilitat avui especialment complicada derivada de les afectacions pel temporal d'aquest diumenge i també de les pluges que han caigut i de fet que continuen caient en punts concrets a aquesta primera hora del matí. De fet, Protecció Civil ja ha enviat unes alerts als mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental. Tenim els següents punts amb complicacions. Carretera GI-682 a Blanes, la carretera d'accés a la Costa Brava, trallada en un quilòmetre, en un tram d'un quilòmetre, per inundacions. També la carretera GI-682, circulació amb retencions en un tram de 16, ara ja són 16 quilòmetres, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols per esllevissades, i es dona pas alternatiu en aquest punt. També a l'altra carretera del municipi, la GI-681 a Tossa de Mar, també per esllevissades es dona pas alternatiu i hi ha un quilòmetre de circulació amb retencions. La C-60 continua sent una de les vies complicades entre el Maresme i el Vallès, entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit nord, amb 8 quilòmetres de circulació amb retencions. A Vidreres continua també l'afectació a la C-35, mig quilòmetre, en dos sentits a la marxa per inundacions. Està tallada la sortida 87. També a l'autopista del Maresme és molt complicat avui circular, a l'alçada de Mataró en sentit Barcelona, 3 quilòmetres de circulació amb retencions, i també entre Argentona i Vilassar de Dalt, 6 quilòmetres, també en sentit Barcelona, de circulació amb retencions. El tram final de l'autopista del Maresme, a la C31 entre Montgat i Barcelona, 8 quilòmetres de circulació amb retencions i totes les complicacions habituals, i encara avui més també per aquestes pluges per accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona. Recordem, a més, que el servei de Rodalies no s'ha recuperat en tota la seva... en la seva totalitat. Volem dir, l'última actualització de Rodalies parlen de que els trens, a més, no efectuen parada, els trens de la línia R1 no efectuen parada a les estacions Arc de Triomf i Plaça Catalunya. A més, entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, el servei es fa per carretera, és a dir, els trens funcionen entre Badalona i Arenys de Mar. A partir d'Arenys de Mar fins a Calella, Blanes i Tordera i Maçanet Massanes, el servei es fa en autobús, i ara aquesta última actualització que no, els trens d'aquesta línia no paren a les estacions d'Arc de Triomf ni tampoc de Plaça Catalunya. Tenim 5 minuts escassos per acabar d'explicar-vos les informacions de darrera hora de les afectacions del temporal al nostre territori. Un temporal de pluja que ha afectat Catalunya les darreres hores i que ha colpejat amb força especialment l'Alt Maresme i la Selva. L'incident més greu, com us ho hem anat explicat en les darreres hores, s'ha produït a Tordera, on un home de 75 anys ha mort després de quedar sepultat per la caiguda d'un mur en un càmping del municipi. A Pineda, els serveis d'emergències, ara també fa una estona ho confirmava en directe l'alcaldessa Sílvia Biosca, continuaran avui les tasques de cerca de la persona desapareguda que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegada fins al mar, segons el testimoni de dues persones. Les cerques d'aquest passat diumenge van acabar sense èxit. Unes pluges que ens han deixat registres molt alts, per exemple, 250 litres per metre quadrat a Pineda de Mar, 244 a Mataró, 185 a Calella, 157 a Malgrat o 150 a Tordera. De fet, aquests registres han causat importants inundacions a baixos, carreteres i també en centres de salut com l'Hospital Comarcal de Blanes. En aquest cas, l'aigua que va entrar va obligar a traslladar una vintena de pacients que estaven a les urgències a plantes superiors. A la nit d'aquest dilluns i després de les tasques de neteja, els serveis d'urgències ja han pogut reobrir, tal com ha confirmat la gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, també en directe aquest matí a Ràdio Marina, del funcionament ja normalitzat del servei d'urgències de l'Hospital de Blanes. De fet, el CAP 2 de Blanes ha donat suport a les urgències de baixa complexitat durant tota la nit al municipi. També un altre centre de salut que s'ha vist afectat és el CAP de Malgrat de Mar, que va tancar les seves portes ahir per les inundacions. De cara avui dilluns, el servei del CAP de Malgrat ofereix atenció continuada, però només per a urgències, i també realitzarà extraccions. L'activitat programada ha estat anul·lada, les visites es reprogramaran, però la previsió és que si tot funciona com amb normalitat, es pugui reobrir a partir de migdia o la tarda al CAP de Malgrat de Mar. Precisament a Malgrat l'Institut no pot obrir avui les portes, l'Institut Ramon Torró i Darder, per les afectacions de les pluges. Tampoc ho pot fer l'Institut Professional Equestre de Santa Susana. Són dos dels centres que formen part d'aquests 8 a Catalunya que aquest dilluns no poden oferir el servei normal després que les instal·lacions s'hagin vist afectades de la mateixa manera que altres equipaments del territori, com per exemple imatges que ens han arribat de la Biblioteca de Palafolls totalment inundada. No són les úniques aquestes les imatges que deixa el temporal, amb baixos, rieres esbordats per cabals també insòlids, com la riera de Santa Susana, cotxes i autobusos atrapats per l'aigua o carreteres tallades. De fet, la mobilitat ha sigut un dels punts crítics aquest diumenge i també ho està sent aquesta primera hora del matí. La Nacional 2 va quedar tallada entre Pineda i Palafolls i col·lapsada per l'acumulació d'aigua. Com dèiem, la riera de Santa Susana es va desbordar, provocant inundacions en baixos, mentre que a la Nacional 2 es van haver de fer diversos rescats de persones que circulaven amb els seus vehicles. La carretera de Blanes a Tordera també va quedar tallada durant tot el matí de diumenge per acumulació d'aigua. I ara ho dèiem també, el transport públic, l'altre servei afectat pel temporal. De fet, Rodalies ja va suspendre la circulació a partir de les 8 del vespre del dissabte durant tot el dia d'ahir. No va circular cap tren fins al vespre i de manera parcial, i aquest matí, recordem, de manera parcial també només la línia R1 del Maresme funciona entre Badalona i Arenys de Mar. Un temporal també que ha deixat cancel·lacions d'activitats, suspensions d'activitats, com per exemple l'Ironman de Calella a Barcelona o també la Fira de l'Aigua de Caldes a Malavella, que havia programat fins a una trentena d'activitats a l'aire lliure. I acabarem amb la previsió del temps. La previsió del temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per aquest dilluns, que indica doncs, que tindrem això un dia encara amb nuvolositat, amb precipitacions que poden ser localment fortes i amb una temperatura que se situarà avui entorn als 25 graus a les hores centrals del dia. Hi ha un avís per pluja intensa de Protecció Civil en les properes dues hores al Maresme i també al Vallès. Arribem a les 9 en punt del matí.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Deixem per uns minuts l'actualitat del temporal. Montserrat Rico, bon dia.
1: Doncs la veritat és que no sé què dir-te. No sé què dir-te, si bon dia,
0: bon dia.
1: Hola simplement, o esteu tots bé, la veritat, perquè...
0: Estem tots bé.
1: Aquí estem tots bé, perquè Déu-n'hi-do, dic aquí quan parlo de casa meva del Maresme, perquè Déu-n'hi-do la que ens ha caigut aquest cap de setmana. Jo he estat tot el cap de setmana, no em preguntis què he fet, perquè no he fet res.
0: Mira com plou.
1: No he fet res, absolutament res. Mirar les notícies i veure sèries, no he fet res més.
0: A veure, és que aquest cap de setmana ha estat cap de setmana d'això, no? Vull dir, de fet, la recomanació era no moure's, la mobilitat era com impossible, tot i que, mira, l'alcalde de Tossa, Martí Pujals, mira, ara dic una mica així que em fa una mica de gràcia, però no és per fer gràcia. La policia local de Tossa va haver de treure un senyor que s'estava banyant ahir al matí a la platja de Tossa. Vull dir que... Això que diem,
1: Home, jo et vaig comentar que els meus plans d'aquest cap de setmana era anar a buscar bolets, cosa que, òbviament, no vaig anar a fer.
0: Però potser el cap de setmana que ve coses, sí, perquè amb la que ha caigut...
1: Són d'aquestes coses que, home, és una mica de sentit comú. Malgrat tot, és terrible, terrible el balanç. Dos morts, dos desapareguts, és terrible, la veritat, terrible.
0: Sí,
1: Quan parlem de litres i estem parlant quasi de 300 litres a la zona de Vilassar de Mar, o sigui, és impensable.
0: Sí.
1: Jo tinc imatges que vaig començar a rebre ahir dels meus germans de Calella i tal, al carrer dels meus pares, que és el carrer Ànimes, que té una miqueta de pendent, però que tampoc té tanta. Era un riu, o sigui, havien desaparegut les voreres. Jo mai havia vist el carrer com el vaig veure ahir.
0: Jo ara t'explicaré una cosa, Montse. T'explicaré una cosa. Saps el carrer on hi ha la ràdio? El carrer de Calaguidó, no?
1: Sí,
0: bueno, clar que el saps, hi vens cada dia.
1: Aquí sí que tenim una mica de pendent, eh?
0: Aquest matí, això es podia baixar en canoa.
1: Ostres.
0: He tingut problemes per arribar a la ràdio, t'ho dic en sèrio, eh?
1: I com has arribat?
0: Bueno, no sé, no m'ho preguntis.
1: Mullant-te fins al genoll.
0: El cas és que estic aquí.
1: Mullant-te fins al genoll.
0: El cas és que estic aquí.
1: Bueno.
0: Ha sigut unes hores complicades, amb moltes afectacions a tot el Maresme, i especialment a l'Alt Maresme, amb registres, com deies, rècord, 250 sí. litres a Pineda de Mar, una persona que sí. encara no, malauradament, no ha aparegut i que va ser arrossegada per una riera, un mort també en un càmping de Tordera. Realment una afectació bastant, bastant important al territori.
1: Sí, però he escoltat que la persona malauradament morta va ser perquè li va caure al damunt un mur.
0: Sí, exacte, estava fent tasques de neteja i un mur va servir per la pressió de
1: Mare meva. I a les 8, no sé tu, a mi m'ha entrat ja una alerta.
0: Ara ho comentàvem, sí. hi ha hagut un avís de protecció civil a les 8 en punt de pluges intenses durant les properes dues hores, per tant, fins a les 10, podríem dir, al Maresme i també al Vallès Oriental. Ara la circulació és supercomplicada a tot arreu, ara ho comentàvem, hi ha vies tallades, hi ha vies on la circulació és molt intensa. Tampoc és un bon dia avui per moure's, però clar, s'ha d'anar a treballar en molts casos.
1: Clar.
0: I clar, doncs és això, no? És quasi més afectació a nivell ja no tant de pluja, sinó a nivell social, no? Avui, perquè la gent s'ha de moure, que no...
1: Més, a veure, suposo que deuen ser tasques sobretot de neteja, perquè clar...
0: Bueno, i que encara hi ha inundacions, eh? Hi ha llocs on hi ha acumulació d'aigua, eh? Per exemple, la carretera d'accés a la Costa Brava, l'alçada, per entendre's, de Peixos Ros a Blanes, allà hi ha hagut una acumulació d'aigua... Clar, vull dir que...
1: Home, allà hi ha una acumulació d'aigua quan no plou en aquestes quantitats, o sigui que imagina't ara.
0: Clar, això.
1: Mare meva.
0: O la rotonda d'accés a l'autopista a la carretera de Blanes a Tordera, també.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Són punts crítics on hi ha concentració moltes vegades d'aigua i clar, si cauen tants litres com van caure, com han caigut en les últimes hores en tan poc temps, doncs és això.
1: Uau, dia complicat avui, va.
0: Va, com comencem?
1: Doncs no sé, jo anava a parlar-te de que avui començaven els quatre concerts de Però és que jo no sé si aquesta gent al final... Home, m'imagino que sí, no?
0: Home, que si els faran,
1: les oques,
0: sí.
1: Que les oques, sí. Les oques tocaran, perquè avui començava aquesta setmana flamant i gloriosa de les oques grasses amb aquests 4 concerts, 5, 7, 9 i 10 d'octubre. I jo m'imagino que els accessos a l'Estadi Olímpic doncs seran prou correctes.
0: A veure, la pluja... La pluja
1: això
0: aquesta setmana,
1: vull dir, aquestes properes
0: sí,
1: hores, clar.
0: La pluja aquesta setmana va a menys, eh? La previsió és que encara queden d'aquí a dimecres a algunes pluges, no amb la intensitat del diumenge, d'ahir diumenge, però encara amb una mica de pluja, el que passa que ja la cosa va a menys, amb la qual cosa esperem que bueno, que tot es pugui celebrar en normalitat.
1: A veure...
0: Doncs
1: ja t'ho explicaré, jo vaig el dia 9.
0: Ja ho sé, que vas el dia 9. M'has de fer una crònica el dilluns, eh? Ah, no, el dilluns
1: ja t'ho explicaré.
0: El dimarts.
1: Dimarts t'explico.
0: Mira, va, comencem amb moques grasses, doncs.
1: Vinga, va, que ens posin una mica d'alegria.
0: D'alegria al cos.
1: Vinga.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
2: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
4: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
3: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
4: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
3: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
5: Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Anem a parlar de cinema, anem a parlar del Blanes Costa Brava International Film Festival, però Montse, abans deixa'm un segon per comentar una notícia d'última hora.
1: Digues.
0: Doncs que tenim eleccions a la vista, confirmades.
1: Mare meva.
0: Eleccions. Ara mateix, fa una estona, s'ha fet públic...
1: Era una mort anunciada, també.
0: Sí, era bastant probable que arribés tard o d'hora. 29 de novembre. 29 de novembre, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut per explicar que convoca eleccions generals anticipades pel proper 29 de novembre i que ho fa per no haver aconseguit que el Congrés li aprovi els dos decrets d'habitatge del passat divendres.
1: Ja.
0: Bé, doncs ja ho sabem, eleccions el 29 de novembre. Aquí ho tenim.
1: Lliguem-nos que venen corbes.
0: Ai, Déu meu, quin final d'any que
1: s'espera. Perquè quan aquestes coses passen, ja se sap que a nivell informatiu, doncs clar, no paren de sorgir notícies al voltant d'aquest fet, i clar, és que en temps d'eleccions la ràdio s'agita i es mobilitza. Per tant, se'ns gira feina, Josep Lluís.
0: Se'ns gira feina, quin final d'any que ens espera.
1: De moment... Podria estar pitjor, Podria haver estat una setmana després de Nadal, una setmana abans de Nadal, o aquestes coses,
0: Tu te'n recordes unes...
1: Tu te'n
0: recordes d'unes... Te'n recordes unes eleccions al Parlament de Catalunya al desembre, una setmana abans de Nadal?
1: Sí.
0: Era Montilla el president, potser, em sembla? No ho recordo.
1: Ostres, doncs ara... Hem de buscar-ho, però, clar, jo és que de seguida m'he recordat d'aquestes, que van ser just... És que,
0: a les portes de Nadal?
1: A les portes de Nadal, així que encara. Tot i que, clar, què significa? Doncs que les tenim més a prop, que les tenim a un mes i pico vista. Vull dir, és que
0: sí,
1: són molt imminents, són imminents.
0: Està claríssim. Va,
1: però,
0: anem a parlar de...
1: Vaja, després dels resultats de l'altre dia, era allò que diuen un secreto a voces.
0: Exacte. Sí.
1: Va, parlem de cinema perquè avui comencen moltes coses. Mira, fa un momentet es parlava del Calamarenys, que comença aquest divendres, però és que avui mateix Blanes, doncs, es vesteix de cinema, es tira la catifa vermella, amb precaució i...
0: Sobretot amb precaució,
1: Perquè comença, doncs, la tercera edició d'aquest Costa Brava International Film Fest, i nosaltres ens hem de fer ressò perquè és un esdeveniment realment interessant, que se centra en projectes locals, internacionals, de baix pressupost, on, doncs, a cada un d'ells podem veure, doncs, una barra

0: Quin és l'objectiu? Doncs això, donar visibilitat a nous creadors. Però no és l'única, tenim més novetats. Una altra de les novetats és el canvi de calendari. Recordem que de celebrar-se al maig, en les dues primeres edicions, el festival s'ha traslladat aquesta primera setmana d'octubre. Aquest certamen també enceta una nova etapa amb la incorporació d'Agustí Argelic com a director artístic, un home amb una llarga trajectòria vinculat al món dels curtmetratges. Després d'haver dirigit durant 24 anys el Festival Filmers de Badalona, Argelic assumeix aquest repte per contribuir a la professionalització d'aquest projecte. El cartell també està fet per un artista local, un artista blanenc, anomenat Albert Arribas. I pel que fa a la programació, es mantindran activitats que ja van funcionar molt bé l'any passat, com el concert de bandes sonores, el concurs d'aparadors de cinema. Una quinzena d'establiments participen en aquest concurs, han traslladat els seus aparadors a decoracions inspirades en pel·lícules i altres elements relacionats amb el setè art, entre temàtiques escollides. Però és que hi ha films que són així com molt cridaners, com és Jurassic Park, com és Peter Pan, Mujercitas, és que és molt transversal. Scream, Up, Frida, La flor de mi secreto, la veritat és que és molt variat. També hi ha propostes dedicades a pel·lícules com El Padrino, a personatges, a grans directors com Francis Ford Coppola i Ghostbusters o l'univers Playmobil, i es poden visitar fins diumenge 11 d'octubre, coincidint amb la clausura del festival. És un bon moment per viure al cinema, a Blanes, aquest Costa Brava Film Fest, amb una tercera edició. Encara hi ha alguna entrada disponible, les pots cercar a la web oficial del festival. info@costabravafilmfest.es. Espera, que torno a repetir, eh?
1: Sí,
0: això és el mail oficial.
1: És el mail per les entrades, eh?
0: Per les entrades, exacte. info@costabravafilmfest.es. Ara.
1: Doncs la gala inaugural, que és avui a les 7:45 al Teatre de Blanes.
0: Exacte.
1: Anirem a gaudir-la.
0: Clar que sí, nosaltres estem convidats.

0: Doncs en 3 minuts arribem a 2:15 del matí. Estem pendents encara, també de l'última hora de totes les afectacions del temporal.
1: Tu veus des d'aquí si plou? Jo és que estic d'esquenes a la porta.
0: No. Des d'aquí dintre de l'estudi no veig que plogui. Però vaja, que la previsió no és gaire... No és gaire de sol i platja, que diguem-ne, precisament.
1: Ja, no, sol i platja avui...
0: No. Ens quedem amb Bryan Adams. Can't stop this... Ai, que ara me lio. Va, Bryan Adams.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
6: Ràdio Marina. Matí 360.

0: 9 del matí, 41 minuts, i estem seguint l'actualitat de les darreres hores relativa a les afectacions del temporal que han tingut al nostre territori, però ara el que fem és una nova aturada i anem a posar el DeLorean.
1: Pugem al DeLorean.
2: Sí, aquest primer dilluns de mes marxem de viatge. Intentarem sobrevolar aquesta capa de núvols. Abans sabeu, però, que necessitem, per marxar de viatge, incloure la data d'avui, aquest 5 d'octubre. Va, tot és a punt? Jo crec que sí.
0: Tot és a punt. Sí, tot és a punt.
2: Quina és la primera aturada d'avui? Doncs aquest 5 d'octubre de l'any 1979, un any en què es va publicar Crazy Little Thing Called Love, de la banda britànica Queen. Una cançó escrita per Freddie Mercury i publicada a l'àlbum The Game, un àlbum històric. Aquesta petita cosa anomenada amor, aquesta bogeria anomenada amor, va aconseguir arribar fins al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en el primer senzill número 1 del quartet a la Billboard Hot 100 dels Estats Units. I seguint amb ells, però 5 anys més tard, som també un 5 d'octubre. Mira quina casualitat, però de l'any 1984. Queen tocava el primer de 9 concerts al Super Bowl ubicat a Sun City, al nord-est de Sud-àfrica. Aquesta gira promocional de Works era l'any 1984. Recordem a incloure cançons dels tres primers àlbums de Queen. Una fita de ben segur històrica. Però més coses, ens hem d'aturar l'any 2000. El programa de televisió del Regne Unit, Top of the Pops, va publicar una llista d'uns 40 principals, basada en els senzills que havien passat més temps a la llista d'èxits del Regne Unit. I el rànquing dels tres primers era aquest. Recordem, any 2000, número 3 va ser per Imagine My Way de Frank Sinatra. Any 2000, el número 2, She Loves You de Beatles. I el número 1, atenció, Relax de Frankie Goes to Hollywood. Però anem a la darrera aturada d'avui, que sona més o menys així. Sempre és bon moment per anar a Londres, aterrem a Londres, assistirem a l'homenatge fet a una icona de la música que ens deixava 25 anys abans. És el 5 d'octubre de l'any 2006, la llegenda del reggae Bob Marley va ser honrada amb una placa a la seva antiga casa, el número 34 de Redmount Gardens, ubicada a Camden, al nord de Londres. Aquest esdeveniment va ser part del Black History Month, una temporada d'esdeveniments que van promoure a la contribució de les comunitats afrocaribenyes a Londres. Amb ell, amb el grandíssim Bob Marley, avui ens quedem. Que soni a la ràdio del nostre DeLorean, Bob Marley.

0: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat. Xavi, te quiero,
3: Xavi, yo te adoro. Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Purple Disco Machine, amb aquest Dopamine, amb la col·laboració d'Ailier. Fa ja un temps que escoltàvem aquesta cançó. Aquesta canció, no, aquesta cançó.
1: Escolta, aquí un
0: català, castellà, un matxembrat, que diuen. Escolta,
1: sí.
0: Tenim nova alerta, que ens acaba d'arribar tots plegats.
1: Sí, ara mateix, m'acaba d'entrar ara mateix. No ha sortit en directe
0: De Miracle, no?
1: De Miracle.
0: Sí. Alerta de pluges torrencials fins a les 14 hores. O sigui, abans era fins a les 10... I ara s'allarga aquest episodi, sembla, doncs, fins a les 2 de la tarda. Per tant, això, compte, precaució, sobretot.
1: Molt pendents tots d'aquestes actualitzacions informatives, d'aquesta alerta engegada a primera hora que s'ha tornat a repetir fa pocs segons. Sobretot si ens hem de bellugar, doncs, extremar les precaucions i estar informat també de com està, en quin estat està la via per la que hem de passar.
0: Exacte.
1: Aquesta és primordial.
0: Sí. Però si pot ser millor que no ens moguem d'allò, si és possible.
1: Sí, pot ser que ens quedem quietets. Estaria
0: va, acabem. Queden 3 minuts per les 10.
1: Que marxem, doncs, mira, amb una gent... Avui aquest senyor fa anys, la veritat. Steve Miller, avui fa 83 anys, va néixer tal dia com avui, de l'any 1943 a Milwaukee. Si algú es pensa que algú pot aturar Steve Miller a dia d'avui, doncs no. La veritat és que encara continua fent concerts d'una manera bastant puntual, però sí, continua fent concerts. De fet, divendres i dissabte tenen dos concerts al Jazz Lincoln Center de Nova York, així que moltes felicitats, Steve Miller.
0: Doncs felicitats i això.
1: Que
0: marxem. Hala, fins demà. Bon dia.
1: Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Compte amb la policia, eh?

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El temporal deixa una víctima mortal a Tordera, una persona desapareguda a Pineda i nombroses afectacions a l'Alt Maresme i la Selva. Les pluges van superar els 260 litres per metre quadrat a Pineda i van provocar inundacions en baixos, carreteres i equipaments. A l'Hospital de Blanes, una vintena de pacients d'urgències van haver de ser traslladats a plantes superiors, tot i que ja s'ha recuperat la normalitat del servei. El Cap de Malgrat també va quedar afectat i s'espera que al llarg del dia d'avui vagi recuperant la normalitat. La mobilitat va ser un altre dels principals problemes amb la Nacional 2 inundada a l'Alt Maresme i afectacions encara avui a Rodalies, especialment a la línia R1. També us expliquem avui que una persona va morir dissabte en un accident de trànsit a la C25 a l'est transversal a Vilobí d'Onyar. El sinistre es va produir poc abans a les 5 de la tarda al punt quilomètric 235,5 i en sentit Girona. Per causes que encara s'investiguen, un turisme va sortir de la via i posteriorment es va incendiar. L'ocupant del vehicle va morir a conseqüència de l'accident. El sinistre va obligar a tallar la C25 en sentit Girona i va mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques. De l'àmbit general, destaquem que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre. Sánchez ho ha comunicat aquest matí des de la Moncloa, després de 2 dies de reflexió i de converses amb membres de govern i dirigents del PSOE. La decisió arriba després que divendres el Congrés tombés els 2 decrets del govern en matèria d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En una declaració sense preguntes, Sánchez ha fet una crida a la mobilització i ha demanat una majoria més àmplia al Congrés per poder tirar endavant les seves polítiques.

0: Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns esperen xàfecs que seguiran afectant el territori de forma desigual. La temperatura màxima se situarà en torn als 25 graus. De fet, hi ha nova alerta per pluges intenses en les properes hores fins a les 2 de la tarda.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

Comencem molt bé després de les notícies a les 10. Aquí estem, donant-te la benvinguda, si t'acabes, d'incorporar de Bauza i el seu magnetisme. Com magnetisme que ens va donar en el seu moment aquesta dona, que va arrasar la indústria i també els Grammy. Chappell Roan.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Un viatge en el temps a l'any 1981 per trobar-nos amb el quart àlbum d'estudi enregistrat per la banda de soul britànica Simply Red. Mirem el cel.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'O. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina. As many days for you, we're oceans apart, even though my tears are dried.

0: Si fa una estona parlàvem de la Taylor i dels seus 33 MTVs, aquí, una mica més a prop, tenim el Santa Rock. I ells han estat els grans triomfadors en aquesta darrera edició. Gira tot igual, però diferent és el darrer treball del Ginestar, que conté temes tan bonics com aquest testimoni.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
7: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
8: Expocasió, home.
7: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
9: Torna a Expocasió Girona.

0: Què són els clàssics de Ràdio Marina i més amb la veu d'aquesta dona que és tot un referent. És artista, és poetessa, és sobretot la veu, la líder indiscutible dels Pretenders. Chrissie Hynde.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Sunday, Saturday, Sunday.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Avui comença la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 a les àrees bàsiques de salut. La primera fase estarà centrada en els col·lectius més vulnerables i les persones amb més risc de patir complicacions. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà principalment als majors de 60 anys i a altres grups de risc, com persones amb determinades patologies, docents i personal de serveis essencials. I a partir del 16 de novembre es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia. A la Selva Marítima i també a l'Alt Maresme, alguns punts de vacunació seran al cap de Calella i el de Malgrat, el cap doctor Agustí Cabanyes de Lloret i el consultori de Tossa. A Palafolls, la vacunació es farà a la sala anexa al consultori local. Els col·lectius de la primera fase ja poden demanar cita. I Lloret de Mar fa un nou pas per remodelar l'avinguda de Vidreres, un dels principals eixos que connecten el nucli antic amb barris com el Molí i el Rieral. L'Ajuntament i la propietat d'una finca situada als números 3 i 5 han signat un conveni d'expropiació que permetrà ampliar la vorera en un dels punts més estrets de l'avinguda. L'actuació afecta els terrenys on actualment hi ha un taller de cotxes i permetrà guanyar 155 metres quadrats d'espai de vorera. L'objectiu municipal és eliminar punts estrets i millorar la seguretat i l'accessibilitat dels vianants. De la informació d'àmbit general, destaquem que els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona en una jornada històrica en què els verds han aconseguit descarregar per primera vegada el 9 de 9 amb folre. Els vilafranquins han completat una actuació excepcional amb el 3 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 10 amb folre i manilles i el 9 de 9 amb folre, que els ha permès sumar 14.635 punts i imposar-se en un duel molt ajustat amb la colla dels Xiquets de Valls. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns esperen xàfecs que seguiran afectant el territori de manera desigual. La temperatura màxima se situarà entorn als 25 graus. Demà dimarts seguirà la inestabilitat amb possibles pluges durant la tarda. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Encetant aquesta nova hora després de les notícies de les 11. Amb aquest home que ha tornat a posar de moda els mariachis. Ruiz Querol és la gran balada inclosa en aquest de romàntic, el nou àlbum de Bruno Mars.

0: Matí 360.
1: El seguiment de les afectacions d'aquest temporal de pluja que ens ha afectat a bona part o pràcticament tot el litoral i prelitoral català durant les darreres 24 hores.
2: El més important és intentar localitzar aquesta persona que ahir dos testimonis van veure que l'arrossegava la riera de la Pineda.
3: Els pacients que van traslladar a la segona i tercera planta de dins de l'hospital ja a la nit es van poder baixar a urgències i ja es van poquet a poquet restablir els sistemes de radiologia i de laboratori.
4: Es van veure obligats a igualar un 0-2 que va aconseguir el Cardedeu a la primera part. Aquesta igualada es va produir gràcies a dos gols en la represa, obra de Sebas Coris en el minut 60 i d'Aaron Murcia en el 78.
5: Ha sigut un partit que el Cardedeu ha vingut a defensar la seva porteria, que ha aprofitat bé dues ocasions que ha tingut a la primera part.
6: Aquesta petita cosa anomenada amor, aquesta bogeria anomenada amor, va aconseguir arribar fins al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en el primer senzill número 1 del quartet a la Billboard Hot 100 dels Estats Units.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
4: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
6: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent. Blanes.

Les Oques Grasses que s'acomiaden en quatre concerts que faran història. El primer, avui mateix. Quatre concerts realment emotius en els que esperem dir adéu només per un instant.

0: Després de deixar de caminar per la vida al seu costat, Melendi, aquest home que després de 5 anys en silenci, ens ha sorprès aquest 2026 amb un nou treball, aquest pop-rock que l'ha tornat a pujar als escenaris.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país.

0: tota la informació a lacomerciada.cat.
1: A Blanes, per La Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: En aquests darrers minuts hem tingut el clàssic, ens l'ha portat una banda legendària, Pink Floyd, la memòria, els Maroon 5 i la rombeta, una de les cançons, un dels temes indiscutibles d'aquest estiu, amb Mon DJ, Wos i Banda Neon.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100. Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
0: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Aquest dilluns 5 d'octubre ens aprova les notícies de les 12 una gran cançó, una gran col·laboració. Zayn Malik, l'ex One Direction, al costat de Sia.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes dona avui el tret de sortida a la tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival, que s'allargarà fins l'11 d'octubre. El certamen programa aquesta setmana 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. La programació també inclou produccions gironines i diferents activitats paral·leles vinculades al cinema. I Calella ha posat en marxa el nou servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria amb un contracte de prop de 25 milions d'euros per als pròxims 5 anys. El servei arrenca amb més personal i més vehicles per augmentar la freqüència de neteja i recollida. Entre les novetats hi ha una brigada de reforç i intervenció immediata i un equip específic per netejar els contenidors i el seu entorn. A més, durant la temporada alta es duplicaran els efectius de la brigada específica de neteja. El desplegament serà progressiu. El contracte també preveu sistema GPS per controlar els serveis en temps real i una empresa externa que supervisarà el compliment del contracte. També s'implantarà progressivament la recollida porta a porta per als grans productors i es faran campanyes de sensibilització i educació ambiental. De l'àmbit general, destaquem que els robatoris de cable de coure han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies durant el mes de setembre. Els furts s'han convertit en la principal causa d'incidències a la xarxa ferroviària durant l'últim mes. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, asseguren que els robatoris estan afectant de manera molt important el servei i han reiterat que treballen per endurir les penes per aquest tipus de delictes. D'altra banda, han anunciat que en les pròximes setmanes començarà a funcionar una primera part del Centre Integrat de Control de Bici Renfe a l'estació de França. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix la inestabilitat meteorològica amb pluges que s'esperen puguin aparèixer durant la segona meitat del dia. Les temperatures màximes seran de 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ningú com ella ha sabut mostrar-nos l'art de somiar desperts. Amb ella hem encetat aquesta nova hora després de les notícies de les 11 amb una de les novetats d'Àlex Guarner.

0: Matí 360.
1: El seguiment de les afectacions d'aquest temporal de pluja que ens ha afectat a bona part o pràcticament tot el litoral i prelitoral català durant les darreres 24 hores.
2: El més important és intentar localitzar aquesta persona que ahir doncs, dos testimonis van veure que l'arrossegava la riera de la Pineda.
3: Els pacients que van traslladar a la segona i tercera planta de dins de l'hospital ja a la nit es van poder baixar a urgències i ja es van poquet a poquet restablir els sistemes de radiologia i de laboratori.
4: Es van veure obligats a igualar un 0-2 que va aconseguir el Cardedeu a la primera part. Aquesta igualada es va produir gràcies a dos gols en la represa, obra de Sebas Coris en el minut 60 i d'Aaron Murcia en el 78.
5: Ha sigut un partit que el Cardedeu ha vingut a defensar la seva porteria, que ha aprofitat bé dues ocasions que ha tingut a la primera part.
6: Aquesta petita cosa anomenada amor, aquesta bogeria anomenada amor, va aconseguir arribar fins al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en el primer senzill número 1 del quartet a la Billboard Hot 100 dels Estats Units.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Ho escoltes?
5: Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Octoberfest de Calella. L'Octoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa ben fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a octoberfestcalella.com i a Instagram. Octoberfest Calella, l'original.

Doctor Prats continuen amb tota l'energia del món. Amb ells vam encetar el darrer Tour de França. Amb ells estem celebrant el seu 10è aniversari. I encara ens queda molta història per davant.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio
6: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Fins l'11 d'octubre hi ha el tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. A Lloret de Mar destaquem fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions de la biblioteca l'exposició del 30è aniversari de Monfoto, i aquest dimecres el consistori fa una rebuda institucional a Daniela Guillén, campiona del món de motocross, a partir de les 7 de la tarda. Destaquem a Calella el proper diumenge 11 d'octubre a partir de 6:45 a la sala Mozart un concert solidari en benefici d'un colliga Calella, i a Tordera el proper dissabte 10 d'octubre visita guiada Caminant per la Tordera. Destaquem també a Santa Susana fins l'11 d'octubre el festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I acabarem a Brunyola el proper cap de setmana i a la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: energia a la Town per enfilar aquest dilluns. Que sí, comencem setmana, però la volem començar molt i molt bé. I al teu costat sempre és una garantia.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: I d'unes dones poderoses a una poderosa col·laboració. Qui ens ho anava a dir? Elton John i Britney Spears.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Arriba, fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Sara Larsson ens presentava a finals del 2025 aquest sol que encara escalfa, aquest sol de mitjanit. Una intro de luxe. Aquests instruments de corda que van marcar l'inici i la trajectòria d'aquesta banda de rock britànica anomenada The Verve. Un tema inconfusible, Bittersweet Symphony.

I quina millor banda sonora que aquesta per acomiadar-me avui de tu. Que tinguis un gran dilluns. Nosaltres, si vols, ens trobem demà, com sempre, a la segona hora del matí 360. Salutacions de qui et parla, Montse Ricó.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El temporal deixa una víctima mortal a Tordera i nombroses afectacions a l'Alt Maresme i la Selva. Les pluges van superar els 260 litres per metre quadrat a Pineda i van provocar inundacions en baixos, carreteres i equipaments. A l'Hospital de Blanes, una vintena de pacients d'urgències van haver de ser traslladats a plantes superiors, tot i que ja s'ha recuperat la normalitat del servei. El cap de Malgrat de Mar també va quedar afectat i s'espera que durant el dia d'avui recuperi la normalitat. La mobilitat va ser un altre dels principals problemes, amb la Nacional 2 inundada a l'Alt Maresme i afectacions encara avui a Rodalies, especialment a la línia R1. I una persona va morir dissabte en un accident de trànsit a la C-25 a Vilobí d'Onyar. El sinistre es va produir poc abans de les 5 de la tarda al punt quilomètric 235,5 en sentit Girona. Per causes que encara s'investiguen, un turisme va sortir de la via i posteriorment es va incendiar. L'ocupant del vehicle va morir a conseqüència de l'accident. El sinistre va obligar a tallar l'eix transversal en sentit Girona i va mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions als bombers i 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques. De l'àmbit general, destaquem que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre. Sánchez ho ha comunicat aquest matí des de la Moncloa, després de 2 dies de reflexió i de converses amb membres del govern i dirigents del PSOE. La decisió arriba després que divendres el Congrés tombés els 2 decrets del govern en matèria d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En una declaració sense preguntes, Sánchez ha fet una crida a la mobilització i ha demanat una majoria més àmplia al Congrés per poder tirar endavant les seves polítiques. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns s'esperen xàfecs que seguiran afectant el territori de forma desigual. La temperatura màxima se situarà en els 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El seguiment de les afectacions d'aquest temporal de pluja que ens ha afectat a bona part o pràcticament tot el litoral i prelitoral català durant les darreres 24 hores.
2: El més important és intentar localitzar aquesta persona que ahir dos testimonis van veure que l'arrossegava la riera de la Pineda.
3: Els pacients que van traslladar a la segona i tercera planta de dins de l'hospital ja a la nit es van poder baixar a urgències i ja es van poquet a poquet restablir els sistemes de radiologia i de laboratori.
4: Es van veure obligats a igualar un 0-2 que va aconseguir el Cardedeu a la primera part. Aquesta igualada es va produir gràcies a dos gols en la represa, obra de Sebas Coris en el minut 60 i d'Aaron Murcia en el 78.
5: Ha sigut un partit que el Cardedeu ha vingut a defensar la seva porteria, que ha aprofitat bé dues ocasions que ha tingut a la primera part.
6: Aquesta petita cosa anomenada amor, aquesta bogeria anomenada amor, va aconseguir arribar fins al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en el primer senzill número 1 del quartet a la Billboard Hot 100 dels Estats Units.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
1: Expo-casió, home.
2: Ah, clar. Expo-casió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expo-casió.
3: Torna a Expo-casió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
6: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
5: Apunta. Dutxa Girona. 670 78 22 26.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
0: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
1: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
0: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
1: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Avui comença la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 a les àrees bàsiques de salut. La primera fase estarà centrada en els col·lectius més vulnerables i les persones amb més risc de patir complicacions. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà principalment als majors de 60 anys i altres grups de risc, com persones amb determinades patologies, docents i personal de serveis essencials. I des del 16 de novembre es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia. Al nostre territori, entre altres punts, les vacunes s'administraran als caps de Calella i Malgrat, al cap doctor Agustí Cabanyes de Lloret i el consultori de Tossa. A Palafolls, la vacunació es farà a la sala anexa al consultori local. Els col·lectius de la primera fase ja poden demanar cita. I Lloret de Mar fa un nou pas per remodelar l'avinguda de Vidreres, un dels principals eixos que connecten el nucli antic amb barris com el Molí i el Rieral. L'Ajuntament i la propietat d'una finca situada als números 3 i 5 han signat un conveni d'expropiació que permetrà ampliar la vorera en un dels punts més estrets de l'avinguda. L'actuació afecta els terrenys on actualment hi ha un taller de cotxes i permetrà guanyar 155 metres quadrats d'espai de vorera. L'objectiu del consistori és eliminar punts estrets i millorar la seguretat i l'accessibilitat dels vianants. De l'àmbit general, destaquem que els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona en una jornada històrica en què els verds van aconseguir descarregar per primera vegada el 9 de 9 amb folre. Els vilafranquins han completat una actuació excepcional amb el 3 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 10 amb folre i manilles i el 9 de 9 amb folre, que els ha permès sumar 14.635 punts i imposar-se en un duel molt ajustat amb la colla vella dels xiquets de Valls. Els vallencs han lluitat per la victòria fins a l'última ronda. Han carregat el 3 de 9 sense folre i el 4 de 10 amb folre i manilles i han descarregat el 4 de 9 sense folre. A la quarta ronda han tornat a intentar el 4 de 10 amb folre i manilles sense poder completar-lo. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns s'esperen xàfecs que seguiran afectant el territori de forma desigual. La temperatura màxima se situarà en els 25 graus. Demà dimarts seguirà la inestabilitat amb possibles pluges durant la tarda. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
5: No acostuma anar acompanyat d'una bona
6: moltes
5: salut.
6: Moltes coses.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
8: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
9: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
8: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
9: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
10: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
11: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
12: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca ACME.
13: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa ACME.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
14: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: amb niueta a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
3: Arriba el fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
4: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
4: Vet aquí un gat, vet aquí un gos... Aquest conte ja s'ha fos.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
6: Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes dona avui el tret de sortida a la tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival, que s'allargarà fins l'11 d'octubre. El certamen programa aquesta setmana 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. La programació també inclou produccions gironines i diferents activitats paral·leles vinculades al cinema. I Calella ha posat en marxa el nou servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria amb un contracte de prop de 25 milions d'euros per als pròxims 5 anys. El servei arrenca amb més personal i més vehicles per augmentar la freqüència de neteja i recollida. Entre les novetats hi ha una brigada de reforç i intervenció immediata i un equip específic per netejar els contenidors i el seu entorn. A més, durant la temporada alta es duplicaran els efectius de la brigada específica de neteja. El desplegament serà progressiu. El contracte també preveu sistema GPS per controlar els serveis en temps real i una empresa externa que supervisarà el compliment del contracte. També s'implantarà progressivament la recollida porta a porta per als grans productors i es faran campanyes de sensibilització i educació ambiental. De l'àmbit general, destaquem que els robatoris de cable de coure han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies durant el mes de setembre. Els furts s'han convertit en la principal causa d'incidències a la xarxa ferroviària durant l'últim mes. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, asseguren que els robatoris estan afectant de manera molt important el servei i han reiterat que treballen per endurir les penes per aquest tipus de delictes. D'altra banda, han anunciat que en les pròximes setmanes començarà a funcionar una primera part del Centre Integrat de Control de Bici Renfe a l'estació de França. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix la inestabilitat meteorològica amb pluges que s'esperen puguin aparèixer durant la segona meitat del dia. Les temperatures màximes seran de 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El seguiment de les afectacions d'aquest temporal de pluja que ens ha afectat a bona part o pràcticament tot el litoral i prelitoral català durant les darreres 24 hores.
2: El més important és intentar localitzar aquesta persona que ahir doncs, dos testimonis van veure que l'arrossegava la riera de la Pineda.
3: Els pacients que van traslladar a la segona i la planta de dins de l'hospital ja a la nit es van poder baixar a urgències i ja es van poquet a poquet restablir els sistemes de radiologia i de laboratori.
4: Es van veure obligats a igualar un 0-2 que va aconseguir el Cardedeu a la primera part. Aquesta igualada es va produir gràcies a dos gols en la represa, obra de Sebas Coris en el minut 60 i d'Aaron Murcia en el 78.
5: Ha sigut un partit que el Cardedeu ha vingut a defensar la seva porteria, que ha aprofitat bé dues ocasions que ha tingut a la primera part.
6: Aquesta petita cosa anomenada amor, aquesta bogeria anomenada amor, va aconseguir arribar fins al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en el primer senzill número 1 del quartet a la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
8: Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú...
11: no,
10: esperes
11: no,
10: que algú t'agafi.
11: No, espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
12: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
14: Atrapar Correcaminos, patines, coete, marca Acme.
15: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, el Blanes Urban Fest porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
3: Marta, demà pàdel a les 5.
4: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
3: Com? Marta Nolem, has de trucar a Vital Dents.
5: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
3: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972-37-1704.
5: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
6: Uf, quina pinta.
7: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
6: Per què?
7: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
6: Home, doncs posa-hi remei.
8: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El temporal deixa una víctima mortal a Tordera i nombroses afectacions a l'Alt Maresme i la Selva. Les pluges van superar els 260 litres per metre quadrat a Pineda i van provocar inundacions en baixos, carreteres i equipaments. A l'Hospital de Blanes, una vintena de pacients d'urgències van haver de ser traslladats a plantes superiors, tot i que ja s'ha recuperat la normalitat del servei. El cap de Malgrat de Mar també va quedar afectat i s'espera que durant el dia d'avui recuperi la normalitat. La mobilitat va ser un altre dels principals problemes, amb la Nacional 2 inundada a l'Alt Maresme i afectacions encara avui a Rodalies, especialment a la línia R1. I una persona va morir dissabte en un accident de trànsit a la C25 a Vilobí d'Onyà. El sinistre es va produir poc abans de les 5 de la tarda al punt quilomètric 235,5 en sentit Girona. Per causes que encara s'investiguen, un turisme va sortir de la via i posteriorment es va incendiar. L'ocupant del vehicle va morir a conseqüència de l'accident. El sinistre va obligar a tallar l'eix transversal en sentit Girona i va mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions als bombers i 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques. De l'àmbit general, destaquem que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre. Sánchez ho ha comunicat aquest matí des de la Moncloa, després de 2 dies de reflexió i de converses amb membres del govern i dirigents del PSOE. La decisió arriba després que divendres el Congrés tombés els 2 decrets del govern en matèria d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En una declaració sense preguntes, Sánchez ha fet una crida a la mobilització i ha demanat una majoria més àmplia al Congrés per poder tirar endavant les seves polítiques. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns s'esperen xàfecs que seguiran afectant el territori de forma desigual. La temperatura màxima se situarà en els 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Blanes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
1: Expocasió, home.
2: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
5: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
6: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
7: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
2: Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa vint fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 € el quilo. Llom de porc, 7,50 € el quilo. Entrecot de vedella, 19,50 € el quilo. Filet de vedella, 34,90 € el quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Avui comença la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 a les àrees bàsiques de salut. La primera fase estarà centrada en els col·lectius més vulnerables i les persones amb més risc de patir complicacions. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà principalment als majors de 60 anys i altres grups de risc, com persones amb determinades patologies, docents i personal de serveis essencials. I des del 16 de novembre es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia. Al nostre territori, entre altres punts, les vacunes s'administraran als caps de Calella i Malgrat, al cap doctor Agustí Cabanyes de Lloret i el consultori de Tossa. A Palafolls, la vacunació es farà a la sala anexa al consultori local. Els col·lectius de la primera fase ja poden demanar cita. I Lloret de Mar fa un nou pas per remodelar l'avinguda de Vidreres, un dels principals eixos que connecten el nucli antic amb barris com el Molí i el Rieral. L'Ajuntament i la propietat d'una finca situada als números 3 i 5 han signat un conveni d'expropiació que permetrà ampliar la vorera en un dels punts més estrets de l'avinguda. L'actuació afecta els terrenys on actualment hi ha un taller de cotxes i permetrà guanyar 155 metres quadrats d'espai de vorera. L'objectiu del consistori és eliminar punts estrets i millorar la seguretat i l'accessibilitat dels vianants. De l'àmbit general, destaquem que els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona en una jornada històrica en què els verds van aconseguir descarregar per primera vegada el 9 de 9 amb folre. Els vilafranquins han completat una actuació excepcional amb el 3 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 10 amb folre i manilles i el 9 de 9 amb folre, que els ha permès sumar 14.635 punts i imposar-se en un duel molt ajustat amb la colla vella dels Xiquets de Valls. Els vallencs han lluitat per la victòria fins a l'última ronda. Han carregat el 3 de 9 sense folre i el 4 de 10 amb folre i manilles i han descarregat el 4 de 9 sense folre. A la quarta ronda han tornat a intentar el 4 de 10 amb folre i manilles sense poder completar-lo. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns s'esperen xàfecs que seguiran afectant el territori de forma desigual. La temperatura màxima se situarà en els 25 graus. Demà dimarts seguirà la inestabilitat amb possibles pluges durant la tarda. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El seguiment de les afectacions d'aquest temporal de pluja que ens ha afectat a bona part o pràcticament tot el litoral i prelitoral català durant les darreres 24 hores.
2: El més important és intentar localitzar aquesta persona que ahir dos testimonis van veure que l'arrossegava la riera de la Pineda.
3: Els pacients que van traslladar a la segona i tercera planta de dins de l'hospital ja a la nit es van poder baixar a urgències i ja es van poquet a poquet restablir els sistemes de radiologia i de laboratori.
4: Es van veure obligats a igualar un 0-2 que va aconseguir el Cardedeu a la primera part. Aquesta igualada es va produir gràcies a dos gols en la represa, obra de Sebas Coris en el minut 60 i d'Aaron Murcia en el 78.
5: Ha sigut un partit que el Cardedeu ha vingut a defensar la seva porteria, que ha aprofitat bé dues ocasions que ha tingut a la primera part.
6: Aquesta petita cosa anomenada amor, aquesta bogeria anomenada amor, va aconseguir arribar fins al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en el primer senzill número 1 del quartet a la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Fins l'11 d'octubre hi ha el tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. A Lloret de Mar destaquem fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions de la biblioteca l'exposició del 30è aniversari de Monfoto. I aquest dimecres el consistori fa una rebuda institucional a Daniela Guillén, campiona del món de motocross, a partir de les 7 de la tarda. Destaquem a Calella el proper diumenge 11 d'octubre a partir de 6:45 a la Sala Mozart, un concert solidari en benefici d'un colliga Calella. I a Tordera el proper dissabte 10 d'octubre, visita guiada Caminant per la Tordera. Destaquem també a Santa Susana fins l'11 d'octubre al Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I acabarem a Brunyola el proper cap de setmana i a la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplay antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes dona avui el tret de sortida a la tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival, que s'allargarà fins l'11 d'octubre. El certamen programa aquesta setmana 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. La programació també inclou produccions gironines i diferents activitats paral·leles vinculades al cinema. I Calella ha posat en marxa el nou servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria amb un contracte de prop de 25 milions d'euros per als pròxims 5 anys. El servei arrenca amb més personal i més vehicles per augmentar la freqüència de neteja i recollida. Entre les novetats hi ha una brigada de reforç i intervenció immediata i un equip específic per netejar els contenidors i el seu entorn. A més, durant la temporada alta es duplicaran els efectius de la brigada específica de neteja. El desplegament serà progressiu. El contracte també preveu sistema GPS per controlar els serveis en temps real i una empresa externa que supervisarà el compliment del contracte. També s'implantarà progressivament la recollida porta a porta per als grans productors i es faran campanyes de sensibilització i educació ambiental. De l'àmbit general, destaquem que els robatoris de cable de coure han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies durant el mes de setembre. Els furts s'han convertit en la principal causa d'incidències a la xarxa ferroviària durant l'últim mes. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, asseguren que els robatoris estan afectant de manera molt important el servei i han reiterat que treballen per endurir les penes per aquest tipus de delictes. D'altra banda, han anunciat que en les pròximes setmanes començarà a funcionar una primera part del Centre Integrat de Control de Bifi Renfe a l'estació de França. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix la inestabilitat meteorològica amb pluges que s'esperen puguin aparèixer durant la segona meitat del dia. Les temperatures màximes seran de 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El seguiment de les afectacions d'aquest temporal de pluja que ens ha afectat a bona part o pràcticament tot el litoral i prelitoral català durant les darreres 24 hores.
2: El més important és intentar localitzar aquesta persona que ahir dos testimonis van veure que l'arrossegava la riera de la Pineda.
3: Els pacients que van traslladar a la segona i tercera planta de dins de l'hospital ja a la nit es van poder baixar a urgències i ja es van poquet a poquet restablir els sistemes de radiologia i de laboratori.
4: Es van veure obligats a igualar un 0-2 que va aconseguir el Cardedeu a la primera part. Aquesta igualada es va produir gràcies a dos gols en la represa, obra de Sebas Coris en el minut 60 i d'Aaron Murcia en el 78.
5: Ha sigut un partit que el Cardedeu ha vingut a defensar la seva porteria, que ha aprofitat bé dues ocasions que ha tingut a la primera part.
6: Aquesta petita cosa anomenada amor, aquesta bogeria anomenada amor, va aconseguir arribar fins al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en el primer senzill número 1 del quartet a la Billboard Hot 100 dels Estats Units.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
1: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
2: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
3: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de cotxes?
4: Expocasió, home.
5: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
6: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
7: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
8: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
7: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
8: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
7: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
8: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
7: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
3: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
4: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
5: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets, i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Al Parc Comercial Espais Susanna tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susanna. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna. Obert tot l'any.
4: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com. Radio
5: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: La idea aquesta setmana era homenatjar bandes sonores estel·lars amb motiu del 44è aniversari de la pel·lícula Oficial y Caballero, tot un clàssic de l'any 1982. Un Òscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, a banda de les 11 estatuetes que es van dur Titanic, la gran pel·lícula de l'any 1997 i l'inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion. Els vostres vots per Telegram i Instagram l'han situat en tercera posició. La segona, i amb un 32%, amb Bill Melday i Jennifer Warnes com a protagonistes, ens transporten a la pel·lícula del 87, protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey, Dirty Dancing. Aquesta setmana, però, aquests 44 anys de data Oficial y Caballero han passat molt, i Jennifer Warnes un altre cop, en aquesta ocasió acompanyada de Joy Cocker, a banda del Globus d'Or i de l'Oscar per la millor banda sonora, en porta també, gràcies al vostre 39%, el mèrit de convertir-se en la nostra cançó de la setmana. Tots recordarem a Richard Gere fent el paper de Zack, el protagonista que es registra en una acadèmia militar per aconseguir el seu somni de convertir-se en pilot de la Marina. Una dura disciplina, un instructor impecable i un amor inesperat. Tots els ingredients perquè es convertís en una de les grans pel·lícules de l'any, l'única pel·lícula capaç de robar-li durant una setmana el primer lloc de taquilla a ET de Steven Spielberg.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Oficial i Caballero, i la seva banda sonora amb Joe Cocker i Jennifer Warnes, és la nostra cançó de la setmana.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El temporal deixa una víctima mortal a Tordera i nombroses afectacions a l'Alt Maresme i la Selva. Les pluges van superar els 260 litres per metre quadrat a Pineda i van provocar inundacions en baixos, carreteres i equipaments. A l'Hospital de Blanes, una vintena de pacients d'urgències van haver de ser traslladats a plantes superiors, tot i que ja s'ha recuperat la normalitat del servei. El cap de Malgrat de Mar també va quedar afectat i s'espera que durant el dia d'avui recuperi la normalitat. La mobilitat va ser un altre dels principals problemes, amb la Nacional 2 inundada a l'Alt Maresme i afectacions encara avui a Rodalies, especialment a la línia R1. I una persona va morir dissabte en un accident de trànsit a la C25 a Vilobí d'Onyar. El sinistre es va produir poc abans de les 5 de la tarda al punt quilomètric 235,5 en sentit Girona. Per causes que encara s'investiguen, un turisme va sortir de la via i posteriorment es va incendiar. L'ocupant del vehicle va morir a conseqüència de l'accident. El sinistre va obligar a tallar l'eix transversal en sentit Girona i va mobilitzar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions als bombers i 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques. De l'àmbit general, destaquem que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre. Sánchez ho ha comunicat aquest matí des de la Moncloa, després de 2 dies de reflexió i de converses amb membres del govern i dirigents del PSOE. La decisió arriba després que divendres el Congrés tombés els 2 decrets del govern en matèria d'habitatge amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En una declaració sense preguntes, Sánchez ha fet una crida a la mobilització i ha demanat una majoria més àmplia al Congrés per poder tirar endavant les seves polítiques. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns s'esperen xàfecs que seguiran afectant el territori de forma desigual. La temperatura màxima se situarà en els 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El seguiment de les afectacions d'aquest temporal de pluja que ens ha afectat a bona part o pràcticament tot el litoral i prelitoral català durant les darreres 24 hores.
2: El més important és intentar localitzar aquesta persona que ahir dos testimonis van veure que l'arrossegava la riera de la Pineda.
3: Els pacients que van traslladar a la segona etapa de la planta de dins de l'hospital ja a la nit es van poder baixar a urgències i ja es van poquet a poquet restablir els sistemes de radiologia i de laboratori.
4: Es van veure obligats a igualar un 0-2 que va aconseguir el Cardedeu a la primera part. Aquesta igualada es va produir gràcies a dos gols en la represa, obra de Sebas Coris en el minut 60 i d'Aaron Murcia en el 78.
5: Ha sigut un partit que el Cardedeu ha vingut a defensar la seva porteria, que ha aprofitat bé dues ocasions que ha tingut a la primera part.
6: Aquesta petita cosa anomenada amor, aquesta bogeria anomenada amor, va aconseguir arribar fins al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en el primer senzill número 1 del quartet a la Billboard Hot 100 dels Estats Units.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
2: Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i serveis a vin fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
3: Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat. Un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
3: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Avui comença la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 a les àrees bàsiques de salut. La primera fase estarà centrada en els col·lectius més vulnerables i les persones amb més risc de patir complicacions. A partir del 26 d'octubre, la vacunació s'ampliarà principalment als majors de 60 anys i altres grups de risc, com persones amb determinades patologies, docents i personal de serveis essencials. I des del 16 de novembre es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia. Al nostre territori, entre altres punts, les vacunes s'administraran als caps de Calella i Malgrat, al cap doctor Agustí Cabanyes de Lloret i el consultori de Tossa. A Palafolls, la vacunació es farà a la sala annexa al consultori local. Els col·lectius de la primera fase ja poden demanar cita. I Lloret de Mar fa un nou pas per remodelar l'avinguda de Vidreres, un dels principals eixos que connecten el nucli antic amb barris com el Molí i el Rieral. L'Ajuntament i la propietat d'una finca situada als números 3 i 5 han signat un conveni d'expropiació que permetrà ampliar la vorera en un dels punts més estrets de l'avinguda. L'actuació afecta els terrenys on actualment hi ha un taller de cotxes i permetrà guanyar 155 metres quadrats d'espai de vorera. L'objectiu del consistori és eliminar punts estrets i millorar la seguretat i l'accessibilitat dels vianants. De l'àmbit general, destaquem que els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona en una jornada històrica en què els verds van aconseguir descarregar per primera vegada el 9 de 9 amb folre. Els vilafranquins han completat una actuació excepcional amb el 3 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 10 amb folre i manilles i el 9 de 9 amb folre, que els ha permès sumar 14.635 punts i imposar-se en un duel molt ajustat amb la colla vella dels Xiquets de Valls. Els ballencs han lluitat per la victòria fins a l'última ronda. Han carregat el 3 de 9 sense folre i el 4 de 10 amb folre i manilles i han descarregat el 4 de 9 sense folre. A la quarta ronda han tornat a intentar el 4 de 10 amb folre i manilles sense poder completar-lo. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns s'esperen xàfecs que seguiran afectant el territori de forma desigual. La temperatura màxima se situarà en els 25 graus. Demà dimarts seguirà la inestabilitat amb possibles pluges durant la tarda. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
3: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: El matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma a anar acompanyat d'una bona
5: Moltes
7: salut.
5: Moltes coses.
8: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
9: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
10: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant corrent pel passadís.
9: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
10: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú altre costat.
11: ...que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
12: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència...
13: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
14: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
15: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes dona avui el tret de sortida a la tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival, que s'allargarà fins l'11 d'octubre. El certamen programa aquesta setmana 13 sessions amb 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs procedents de 111 països. La programació també inclou produccions gironines i diferents activitats paral·leles vinculades al cinema. I Calella ha posat en marxa el nou servei de neteja viària, recollida de residus i deixalleria amb un contracte de prop de 25 milions d'euros per als pròxims 5 anys. El servei arrenca amb més personal i més vehicles per augmentar la freqüència de neteja i recollida. Entre les novetats hi ha una brigada de reforç i intervenció immediata i un equip específic per netejar els contenidors i el seu entorn. A més, durant la temporada alta es duplicaran els efectius de la brigada específica de neteja. El desplegament serà progressiu. El contracte també preveu sistema GPS per controlar els serveis en temps real i una empresa externa que supervisarà el compliment del contracte. També s'implantarà progressivament la recollida porta a porta per als grans productors i es faran campanyes de sensibilització i educació ambiental. De l'àmbit general, destaquem que els robatoris de cable de coure han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies durant el mes de setembre. Els furts s'han convertit en la principal causa d'incidències a la xarxa ferroviària durant l'últim mes. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, asseguren que els robatoris estan afectant de manera molt important el servei i han reiterat que treballen per endurir les penes per aquest tipus de delictes. D'altra banda, han anunciat que en les pròximes setmanes començarà a funcionar una primera part del Centre Integrat de Control de Bici Renfe a l'estació de França. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix la inestabilitat meteorològica amb pluges que s'esperen puguin aparèixer durant la segona meitat del dia. Les temperatures màximes seran de 24 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'avi...
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.